0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: Set de ràdio. 99.2 FM. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
4: Esta es la radio, la rock.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Servei als amics de casa.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Set de Ràdio, 99.2 FM.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio. Que te mueve.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a 3w.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Aquí la música suena en color.
2: Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero.
1: Esta es la radio con más éxitos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2. FM. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: Esta es la radio, la radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

baixó cap al centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms. Mai més no faré nets aquests pantalons.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la ràdio, la ràdio que te mueve.
4: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música. I don't wanna be another. Despierta tus sentidos.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
1: ràdio. 99.2 FM.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.
3: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Quieto parado.
1: Que volvemos en un periquete.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
4: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Despierta tus sentidos.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio, 99.2 FM.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
4: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

想。

0: set de ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Bona hora a tots i a totes, benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou.
3: És així, Gerard, què tal?
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquest és el nostre quart programa d'aquesta segona temporada.
3: Perquè sembla que estiguis narrant un partit de futbol.
2: Perquè m'emociono. És el nostre
3: quart programa.
2: Sembo el Lluïsa Canuta. I amb la meva esquerra tinc el Walter Capdevila. Com estàs?
4: Hola, hola, ja com a casa meva. I que fort, com ho està petant el Tothom ho sap tot.
2: Com ho està petant.
4: Dir, el programa anterior va ser brutal.
3: Increïble, increïble.
2: Increïble, sí, sí, sí. I el de fa dos, que va ser el teu, bueno, encara millor. No, no, ho estem petant moltíssim. I atenció, perquè avui... bueno, perdó. Avui ens torna a salvar... anava a dir el Pallejo. Com se diem en català,
3: això? El Palleig.
2: El Palleig. Sí. Bueno, això sí, però en altres temes. José, què tal? Gràcies per estar a l'altra banda i fent de tècnic. Moltes gràcies. Avui, com sabeu, ell és sucre, però ja no s'equivoca.
3: No.
2: Ja no s'equivoca, ho fa com un superprofessional.
3: Podem dir que tenim dos tècnics.
2: Podem dir que tenim dos tècnics. Doncs bé, quin és el tema d'avui, Marina Bou?
3: Doncs avui, com veureu,
2: ai, sí, tots,
3: avui és Nadal.
2: És Nadal. Mira, jo tinc un vestuari molt... Anem molt nadalencs, tu.
3: Sí.
4: No? Bueno.
3: Sí, sí. Nadal a Hawaii.
2: Exacte.
3: Avui el tema és Nadales sí o no.
2: Oh! Oh! Nadales sí o no. Aviam, qui defensa les Nadales aquí? Qui defensa?
3: Tu, no?
2: Ah, clar, i el Guret.
3: I el Guret.
2: Que no hi és. Per tant, avui som dos contra un aquí, eh?
4: Total.
2: Tu no, eh?
4: No, no, no, no.
2: I tu tampoc, eh? Ui, què dirà la nostra audiència? Podeu comentar, deixar comentaris, compartir, fer tot el que vulgueu. I també, al final del programa, com sempre, avui no hi ha sorpresa, no? Avui no me la jugareu,
3: no,
2: eh?
3: No, no, avui en el grup que tenim sense
2: el
3: tu...
2: El grup paral·lel?
3: Sí.
2: No.
3: No hem enviat coses que puguem treure avui.
2: D'acord.
3: Són coses privades entre
2: nosaltres. Exacte. Doncs que la gent comenti i també al final del programa, com sempre, desempatarà, perquè normalment són dos contra dos, qui guanya, si Nadales sí o Nadales no. Per tant, comencem el programa amb la meva secció. Jo estic molt a favor de les Nadales, ara us explicaré per què. I són les 10 coses que... o el top 10. Som-hi!
1: En Gerard ho sap tot sobre el top 10.
2: Molt bé, ja som aquí. Doncs, atenció, ja sabeu que a mi m'agrada fer una mica de preàmbul, una mica d'explicació. Jo sóc molt fan de les Nadales, molt fan, molt fan, molt fan, m'encanten. Però és que, a més, clar, és una cosa molt històrica. I us explicaré primer què és, d'on ve, i acabarem la secció amb un joc. Aviam què tal...
3: T'ha agradat un joc, eh?
2: A mi m'agraden els jocs, a mi m'agraden molt els jocs, ja ho sabeu. Podeu dir qualsevol cosa en qualsevol moment i més podeu criticar o anar a la contra.
4: Perfecte.
2: De tot el que ara us diré. Però comencem pel principi. Què és una Nadala? Doncs l'he buscat a la Wikipedia.
3: Il·lustra'ns.
2: La Wikipedia, copy-paste.
4: Un villancico.
2: Diu la Nadala, o un villancico, és una cançó de Nadal. Què us sembla com a descripció? És una cançó que la lletra fa referència al Nadal, una altra descripció molt xula, i per extensió a l'hivern en general. Quin és l'origen de les Nadales? Atenció, com sempre, ens hem d'anar molt, molt, molt, molt, molt lluny i ens anem als romans. Les Nadales tenen les seves arrels a l'època romana, on es cantaven cançons durant les celebracions del solstici d'hivern. De fet, les famoses Saturnals, que era allà... Que
3: famosíssimes.
2: No, les Saturnals romanes, sabeu que eren les bacanals i les festes.
4: Bueno, ja, sí.
2: I la
4: gent anava...
2: Anava, fèiem regals, menjar... Doncs bé, que normalment eren del 17 al 24 de desembre. Per tant, justament abans del Nadal, i es celebrava la fi de la sembra. És a dir, ja estaven els camps sembrats i ara ja creixerà quan torni a fer bon temps. I per tant, com que havien acabat la sembra, era gran festa i hi havia uns dies que no s'havia de fer res, diguéssim. I per tant, del 17 al 24 feien les Saturnals, que, com he dit, 7 dies de tiberis, intercanvi de regals. Les cases es decoraven amb plantes de fulla perenne, es penjaven corones de flors a les portes, que aquesta cosa encara
4: es fa amb allò vermellet, com es diu, per la bona sort.
2: Sí, sí. A mi em fa ràbia els veïns que ho posen, això. Vull dir, veig pel que la... I veig allò...
3: Perquè sí? Tu no ets
4: a mi m'agrada això, eh?
3: A tu t'agrada?
4: Jo de petita anava amb tisoretes a agafar-ho a l'Ajuntament del... Jo tinc records
2: sí, d'aquesta. Sí,
4: ma mare estava molt implicada en que això donava molta sort, tenia un bon auguri amb això. I ma mare encara em recorda que em ficava les tisores a la motxilla.
2: Oh!
3: Vinga, nen, a robar!
4: Nen! Com l'Ajuntament, jo en aquella època vivia a Andorra i estava ple d'això l'Ajuntament de... I jo en aquella època...
5: Que d'Escaldes o d'Andorra la Vella?
4: De Sant Julià de Lòria.
2: Ah, el que està més a prop de Catalunya.
4: Exacte. Sí. I jo al bus de quan baixava dels petits cantos d'Andorra a les 10 de la nit m'agafava les tisores i amb la bossa de plàstic omplia la bossa per portar bon auguri a casa amb un bon objectiu.
2: No, clar, sempre familiar. Bon auguri, vull dir, ben pagat per l'Ajuntament de Sant Julià de Lòria. Les Saturnals, estàvem dient, justament decoraven i, com, important, es donaven regals, tot això ja, fixa't, dels romans. I just a acabar les Saturnals, el 25 de desembre, arribava la festa que era el Dies Natalis Solis Invicti. Val? Que vol dir dia del naixement del sol invencible, perquè a partir del 25 el dia es comença a allargar. D'acord? Per tant, en el fons s'estava celebrant això, de tal que el sol despertava i començava a allargar la seva permanència enlluernant el planeta. Ara, que ja sabem que això després sí que és veritat que hi ha una segona tradició que ve de les Nadales, es troba en les representacions que feien els pastors antigament als portals de l'església abans de la missa del gall. Del gall. Els de Barcelona no dieu la doble L.
3: No.
2: Però jo sí.
3: Ja
2: per tant, semblava una broma. No, la missa... A veure, segurament hi haurà molts cures.
4: Exacte.
2: Que es podria ser la missa del gall.
4: A Lleida sembla, és la missa del gall.
2: Del gall, exacte. Doncs la missa del gall, que és solemne, doncs molts pastors, abans de fer-la, es cantaven cançons i era una cosa més festiva. I també es diu que d'aquí surten moltes Nadales. Recordant l'origen romà, Doncs, què ha passat? Que les Nadales n'hi ha moltes, de moltes menes. De fet, segons Joan Amades, el cançoner nadalenc és un dels més extensos del repertori de la cançó popular catalana. Algunes melodies que avui es canten són més antigues del que ens pensem i moltes d'elles documentades ja al segle XV. És a dir, hi ha Nadales actuals que les seves melodies o entonacions venen al segle XV.
3: És que mira, això juga en contra totalment. O sigui,
2: en contra?
3: Renovar-se o morir. Què home. Fem cantant coses del segle XV?
4: Sí, totalment. Al final...
3: Què som, els Manel?
2: Perdó.
3: No, és broma,
2: No, però aquesta m'ha agradat. Aquesta m'ha agradat. Aquesta m'ha agradat. Doncs, sabíeu que algunes Nadales venen de la música? Això és una cosa que m'agrada molt de les Nadales. Que han mesclat, jo crec que dels pocs gèneres musicals o segment musical, com ho vulgueu dir, que han mesclat música popular amb música que en diríem eclesiàstica. Hi ha Nadales que són eclesiàstiques. Dir que estan, val? I en canvi hi ha músiques que són molt populars de Betlem, o sigui, mesclen tipus de música que era difícil de mesclar en un mateix...
3: Això ja ho ha fet el trap. No m'impressiona.
2: Ho ha fet ara el trap, això estem parlant del segle XV. I algunes Nadales que provenen de la música culta, alguna de la música popular, i algunes, i això m'ha cridat molt l'atenció i també és molt bonic i m'agrada molt aquí explicar-ho perquè molta gent dirà, oh, que curiós, que bonic, venen de les músiques de bressol, les cançons de bressol. De fet, què li darem a Nadal? No, és una cançó de bressol.
4: Per anar a dormir.
2: Per anar a dormir.
4: Però Nadal és anar a dormir?
2: Sí, doncs és una Nadala el que li darem al noi a la mare. Sí, és una Nadala que ha esdevingut també cançó de bressol, o que era cançó de bressol i va esdevenir Nadala, i ara flipareu molt. Sabíeu que hi ha algunes Nadales que han esdevingut himnes nacionals, com per exemple, que de fet també és una cançó de bressol, El cant dels ocells?
4: Això és una Nadala.
2: El cant dels ocells... És una Nadala.
3: Qui ho diu, això? Perquè si ho diu Wikipedia...
2: No.
3: Fons, volem fons.
2: El cant dels ocells és una cançó tradicional catalana de Nadal, ja que la cançó explica la joia de la natura el dia del naixement del nen Jesús a l'estable de Belém. I va ser popularitzada fora de Catalunya per Pau Casals, que va començar a interpretar-la amb el seu famós violoncel, tenim la imatge, en els seus concerts de l'exili. a partir del 1939, Pau Casals a l'exili, sempre que feia un concert, la primera cançó que tocava era El cant dels ocells, per això es considera un símbol nacional de Catalunya. I ara, que em sembla fatal, tot i que és bonic, la posen al Camp Nou quan hi ha un record...
3: Per què et sembla fatal?
2: Perquè és per una cançó de difunts, ara.
4: Home, no... El cant dels ocells sempre ja, serà el cant dels ocells.
2: I tothom callat i plorant que ha mort algú. No és una cançó de mort. És més, jo crec que el minut de silenci és un minut de silenci.
4: Però és una...
2: Per què s'ha de posar música? Tenim por al silenci.
4: Bueno, sí. Però és, suposadament no? Sí, però sí que és veritat que és un moment emotiu que ens ajuda a treure la llagrimeta i a...
2: Clar, però, ostres, que s'hagi fet com el cant dels ocells, una cançó de... Bueno, és igual. Això és una cosa meva.
4: I és una cançó que m'ha perseguit molt a la meva vida, perquè, com abans comentava, que anava als Petits Cantos d'Andorra, la cantàvem, ara m'has fet recordar, al Nadal, i la cantàvem, encara me la sabia de memòria.
2: Al Nadal la cantàveu perquè és una Nadala?
4: Total, i me la van fer cantar al col·le i tot.
2: Perquè té lletra.
4: Començar. Té lletra, té història, i té aquesta emoció nadalenca. Que ens,
2: I és un tema boniquíssim, és preciós.

0: les, els vídeos amb més reproduccions.
1: Perquè vosaltres sou de posar Nadales al, o sigui, quan esteu al, al sopar de Nadal i tal, com de fons a YouTube, o no?
2: Digues la veritat, Gerard.
0: Jo... Digues jo defenso les Nadales, no?
1: Sí.
0: Jo no.
2: Aquí volem arribar.
0: No, jo poso vale. música modernilla de Nadales, com el Michael Bublé,
2: Maria Carey, All I Want for Christmas
0: is You. Markel.
2: Això són Nadales?
0: Bueno, fa Nadal. El Robbie Williams té tot un disc de Nadal. El Robbie Williams té tot un disc de Nadal. Sí, i és
2: però què és ser una cançó i què és ser una Nadala? Ja, sí. Un villancico.
0: Bueno, són, moltes vegades són Nadales angleses, anglosaxones, etc. Que no són pròpies de la nostra cultura, però que fa bonic també. El que jo haig de dir, i aquí sí que no podeu dir que no, és que jo canto les Nadales quan es caga el tio.
2: Caga, tio.
1: Caga, tio.
2: No. Tio de Nadal.
0: No, home, ara crec que no ens veuen menors, però quan el tio caga, s'ha
1: sí.
0: de cantar una Nadal al pessebre.
2: Home, clar, si no, no caga.
1: Home, caga, tio, ja està. Caga, tio, caga
2: bueno,
1: i xau.
2: Sí que és
0: Marina,
2: veritat,
0: Marina, un moment.
2: Sí que és veritat que en certes famílies agafen altres estructures que no sé
0: ah,
2: que
0: sí,
2: no
0: que no
2: aquesta,
0: no sé.
2: Com la de Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo.
1: ¿Qué?
2: Por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. Qui tómalo, tú eres mío. Yo he fet.
1: A la presó.
0: Picant el tio cantant això.
2: Gran diversitat
0: no,
2: cultural.
0: No, que això va molt bé. No, no, però... Jo el que estic dient, que em sembla, però
1: no sé
0: sí que és una mica sacrilegi no cantar la cançó del tio, eh? Jesucito,
1: sí.
0: A no ser que fotis un Jesucito i peguis el Jesucito, que la imatge podria ser curiosa.
1: Sí.
0: Jo estic dient que, Marina, com ho feien els
1: Caga,
0: teus familiars
1: tio.
0: Per ficar
1: bueno.
0: les coses?
1: Ah, anem a mullar el pal, anem a mullar el pal.
0: Oh!
2: Parlem del pal.
0: Com que aneu a mullar el pal?
1: Anem, o sigui, caga tio de tata, vale, ja ha cagat això. Ara anem a mullar el pal perquè s'estovi. Llavors
0: no,
1: els nens van a mullar el pal.
2: Això no ho he fet mai.
1: I mentre mullem el pal,
0: però
1: es posen
0: dic?
1: Els...
0: Puc mullar el pal?
1: Sí.
0: O sigui, l'ubriques el pal?
1: Sí.
2: Però...
0: Què es fa allò de la Nadal al pessebre per posar...
2: Jo ja estic al 2024, nosaltres ja no utilitzem el pal.
0: Ah, sí?
1: Ah.
0: Què feu?
1: Què feu?
0: L'acaricieu?
2: Ah, això va sortir fa uns anys.
1: Sí, va haver
2: la controvèrsia del pal,
1: sí.
2: del tronc de Nadal. No manem nosaltres, manem els nens, i molts nens avui en dia amb famílies m'he trobat de que no volem pals. Doncs no s'han de ficar pals.
1: I com es fa, aleshores?
2: Amb la maneta, cagar, eh? I tots junts el farem petar.
0: Ah,
2: bueno,
0: sí?
2: Amb delicadesa, amb carícia.
1: Ah,
2: amb carícia.
1: Ai, m'encanta, penso clar. fer-ho aquest any, això.
2: És que és únic, eh?
0: Ai, mira, doncs pues jo saps que li posaré al tio una...
2: Gerard, o sigui,
0: saps?
2: És que
0: un,
2: no hi ha forma.
0: Un cinturó de cuiro, i llavors estarà justificat perquè és
1: no,
0: consentit.
1: No.
0: Vale? Vull dir,
2: no. Perquè no et fiquem a tu de cada dia.
1: Exacte.
0: També, però bueno, escolta, això del mullar el pal m'ha semblat fatal.
1: I jo no sé què dius de cantar el pessebre.
0: Sí, vas al pessebre, cantes la Nadal i quan tornes...
1: Però tu què vius, en un palau? O sigui, el pessebre no està al mateix lloc que el tió.
0: Hi havia una mica de marge, estaves d'esquena. Tu, estem d'acord o no? Això ho has fet tu així o no?
2: D'esquenes a...
1: No sé
2: vas
1: què...
2: a quarteto, bueno. Fas els pares nostres...
0: Ah, tu feies això?
2: És que jo vinc d'una escola molt religiosa.
0: O sigui...
1: A cadascú.
0: Perquè el tio, per aquest el regal, anava a fer un
2: pues
0: pare
2: sí,
0: nostre?
2: Bueno, fèiem pares nostres, fèiem Jesucito de mi vida dintre,
0: hosti,
2: fèiem...
0: Igual,
2: sí, no? Tio. Perquè volíem demanar pues, al nen... No, al nen Jesús, bueno, al cagat tio, clar, no és el nen Jesús, però bueno, és el Nadal.
0: Sí, sí, clar, clar,
2: estem
0: clar.
2: Celebrant
1: res
2: el Nadal.
1: Res està en escalèstric, sisplau.
2: No oblidem que el Nadal és una festa cristiana.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Home, per mi faria molta gràcia que a tu el nen Jesús et cagués els regals, no? Seria un crossover.
1: Sí.
2: Bueno,
0: sí
2: que és veritat el missatge del Nadal, que el regal ve...
0: A Ecuador era el niño Jesús que portava els regals.
2: Jo ja em vaig dir de gran, allí fèiem unes altres coses.
0: És que sí, José, certifiques que a Llatinoamèrica és el niño Jesús que porta els regals, això ho sabíeu o no?
1: Sí, sí, sí, a mi volia sonar.
0: Si fas un crossover, aquí el niño Jesús et caga els regals. No? Toma regals. Bé, escolta, que jo us havia plantejat un joc i juguem.
1: Sí.
0: Top 10 de les Nadales amb més reproduccions a YouTube. Aneu dient i jo us diré si les heu col·locat bé o no. No mireu, eh?
2: Va, no mireu.
1: Vale. Hem de, així, per ordre?
0: Sí, aneu dient
1: o...
0: i jo us diré
1: jo
0: si surt.
1: El 25 de desembre, fum, fum, fum.
0: El 25 de desembre, fum, fum, fum.
1: Home,
2: no,
1: és la primera
2: tercer,
1: del top.
2: Ja, però hi ha una altra. El...
0: No surt.
1: No
2: com
1: surt.
2: Que no surt?
0: No surt.
1: Però són Nadales Nadales o Nadales d'això que dèiem modernes?
0: Espera, un moment, quin nom té el 25? Perquè potser té un altre nom.
2: Fum, fum,
1: fum.
2: Fum, fum, fum. Fum, fum, fum.
0: Ara ho haig de mirar. Espera un moment, aneu dient d'un altre. Has pensat per la... A veure...
1: Home, és la més típica.
0: Bueno,
2: ja la...
0: Com es diu aquesta? És que potser té un nom...
1: Tu què diries?

0: Yo diría la de Santa Nit.
1: Santa Nit.
0: És curteta, sí, molt reproduïda.
1: Ah, es diu, sí, el 25 de desembre. No, fum, fum, fum.
2: Ah, sí, això.
1: Es diu, clar, però no, clar, és que jo
0: tenia entès.
1: Per tant, el 25 de desembre sí que
0: la
1: surt.
0: Meva partitura de piano fica fum, fum, fum.
1: El 25 de desembre sí que surt i està en número 7.
0: Ah, pues bastant baix, pues
2: bastant,
0: no?
2: Baix, sí, sí.
1: Amb 250.000. Més o menys.
0: Poc, eh?
2: Molt poc.
0: Molt poc.
1: A veure, s'han de sumar altres versions. Home. És la versió amb més visites. Ja us he dit que si
0: per
1: suméssim...
0: Per ser la cançó, vale, en català, no? Clar.
1: Vinga, més.
2: Sí, perquè no té traducció, no? El castellà, el 25 de diciembre.
0: El... Humo, humo, humo. No, no, humo, humo, humo, no, no, no, no. Bájate los humos.
1: Vinga, va, següent.
2: Aquesta, la de Santa Nit.
0: La Santa Nit jo crec que està en el top 3.
1: Santa Nit. Com es diu?
2: Pues així.
0: Santa Nit. Santa Night. Santa Nit. No, no et surt? Potser no està al rànquing dels 10.
1: No hi és, no em surt.
0: Pues no,
1: no m'ha surt. No sortit. No m'ha sortit Santa Nit. Que insisteixo que si sumem moltes versions potser acabaria sortint. Jo he buscat amb més...
0: A Belém me'n vull anar, vols venir tu, Rama... Aquesta,
1: està, aquesta està al número 3.
2: És que aquesta és un temazo, eh?
1: Número 3 amb 1,9 milions. Quasi 2 milions de visites.
0: 1,9 milions, hem passat gran, eh? Vale.
1: No, bé, número 3.
2: Uf. Vinga, és que no sé què dir-te més, eh?
0: Sí, la de...
2: No, estic jo espessa de Nadal.
0: És Nadal, el meu
1: home,
0: cor...
1: Aquesta té moltes visites a Spotify especialment.
0: Jo crec que sí.
1: És de les més escoltades.
0: Però no és una Nadala.
1: Però no és una Nadala. No és una Nadala.
0: Val.
2: Ha de ser clàssic Nadala.
0: Clàssics. Home, doncs pues clàssics, doncs pues que...
2: I no hi ha cap així com de nens, rotllo... com moderna?
1: Sí, sí.
2: És que...
1: De Mari Gelabert.
2: És que jo pensava en això,
1: Gelabert,
2: eh?
1: Però no, quina, com es diu? Jo no la coneixia.
0: Jingle Bell no, no s'hi val, no, tampoc, eh?
1: Una cançó seva que
2: és,
1: té...
2: És Nadal, segurament.
1: Però bueno, és el top 1, 7,3 milions, M'agrada el Nadal.
0: M'agrada el Nadal.
1: Ah, veus, sí.
0: Un tresor...
1: Tu sí que te la saps.
0: Clar, però aquesta cançó... Gran,
1: és Nadal, 7,3 milions,
0: però és, les Nadales haurien de vindre a partir dels anys...
1: Ja, tens raó.
0: 60,
1: però bueno, l'he
0: agafat... cap a baix.
1: Bueno,
0: no, 60 no, que dic.
1: És igual, més
0: bueno,
1: antigues.
0: Vale, sí, vale. Okay, vale.
1: Va, vinga, més.
2: No sé què més dir-te.
0: Campana sobre campana.
1: O sigui, les he agafat
0: no,
1: en català.
0: No,
1: és clar, en català.
0: No, no
1: però hi ha una de campanes en català?
0: La campana... Una campana? Campana.
1: És el número 2.
0: La cascabell, la campana... No, campana...
1: Tots van tocant, tots van tocant, tots van tocant.
2: Què és això? Què dius?

0: Les 12 sí, van tocant, sí. És la número 2 amb 2,1 milions, la versió que he trobat.
1: Jo, si no me la recordes, no em surt petit. Perquè no em surt.
0: Heu dit les tres primeres. Heu dit de Mari Gelabert, Manel Nadal, les 12 van tocant, en aquest cas una versió de Pot Petit, a Valem me'n vull anar. Vinga, va, que ens en queden unes quantes. Hi ha una molt típica.
1: Fot-li tu, perquè...
0: T'ho dic jo?
2: Sí. A veure.
0: Sant Josep i la Mare de Déu és el, la número 10.
2: Sant Josep
0: i la Mare de Déu.
1: Aquesta no l'he contada mai a la vida.
2: Això és que hi ha poques Nadales en català.
0: En número 9. Sí. Número 9, el desembre congelat.
1: El desembre congelat. Ai, aquesta sí està bé.
0: Home.
1: Sí. Confusa ratí.
0: No l'heu dit en el número 8, el Rabadà.
1: Sí, l'hem dit.
0: A Belém me'n vull anar.
1: Però si és la que hem cantat.
2: La que jo abans.
0: Tu l'has dit?
1: Sí.
0: No, l'has dit del fum, fum, fum.
1: No, no, a Belém me'n vull anar. O són diferents.
0: A Belém me'n vull anar al Rabadà. Vols venir
1: tu, Rabadà? Vols venir tu,
0: Rabadà? Vull esmorzar.
1: Jo vull al bar, vull al bar d'això, perquè l'hem dit, l'hem cantat.
0: No, no.
3: Que poc es parla d'aquesta cançó, es parla del Rabadà dels musulmans. És el Rabadà.
1: És el Ramadà.
3: El Ramadà.
1: El Rabadà és un dimon.
0: La que tu has dit...
1: El Rabadà és un personatge d'algú. Perdó, sí.
0: El bar, la número 3, és... A Belém me'n vull anar, per a dir tot i totet.
1: I no és la mateixa?
0: Un xiulet, un xiulet, un xiulet, un xiulet, un xiulet.
1: Sí, sí, sí. És la mateixa?
0: La mateixa? A Belém me'n vull anar i el Rabadà és la mateixa? Pot ser que sigui la mateixa.
2: No, crec que no.
0: Jo...
1: Ho hauries de saber-ho tu, que has fet això.
0: El noi de la mare no me l'heu dit.
1: Que li darem.
0: El noi de la mare, en el número 7. En el número 6, el Dimoni Squad. No me l'heu dit.
2: Com era aquesta
1: cançó? Si no la cantes, no sé quina és.
2: El Dimoni... No, no surt ara.
0: Sí. El Dimoni Squad, sí.
2: El Dimoni Squad, sí.
1: Si no saps tu ni quina és.
0: Joder, ja m'ha explotat el cap. El Reis d'Orient, número 5. No sé si veu quina és, el Reis d'Orient. Una de Maisons, que són uns nens. Hi ha una negreta, un noi molt alt i un no sé què.
1: No és una negreta, ja.
2: Bueno, quan parla això del Colacao.
1: Sí, bueno.
0: Bueno, a veure.
1: És igual.
0: És igual.
1: Sí.
0: I la número 4, el Cagatío.
1: Sí.
0: La cançó del Cagatío, que es considera com
1: a Nadal. Ja l'hem dit, també.
0: No, me l'heu dit en el
2: tant. Però no constava que... Vale, vale, sí.
0: Bueno, és igual.
1: Desastre total, sí.
0: Absolut total, però demostra...
1: Cosa que demostra que les Nadales...
0: La vivesa de les Nadales. I que xules que són les Nadales. Vinga, anem a la secció millennial amb la Marina.
4: La Marina ho sap tot sobre l'edició millennial.
0: Doncs ja estem aquí, Marina, tot teu.
1: Vinga, doncs...
0: Tu defenses les no Nadales.
1: Les no Nadales. Jo, jo sempre començo la secció dient que és un viatge nostàlgic per la nostra infància i adolescència.
0: Molt bé.
1: I he d'estar en contra de les Nadales perquè si bé es diu que el Nadal és una cosa per nens, realment hi ha moltes coses horribles pels nens a l'època de nadalenca. Per exemple, què me'n dius de veure cada puto any els Pastorets? Cada puto any! I no de veure, no, de fer-lo al col·le cada puto any.
0: A mi m'agraden molt els Pastorets.
2: Mira. Jo he actuat als Pastorets.
0: Clar.
2: Cada any.
0: Cada any, però fent de què? De
2: Dimoni?
0: De
2: no, em feien fer de Dimoni per ser noi, però jo el tercer any vaig dir, vull fer d'Àngel.
0: Ah!
2: Perquè els Àngels eren els únics que els donaven un paper a la meva obra, al meu poble, i aquí just en aquell any van ficar un director superartístic que va canviar-ho tot i l'Àngel no va parlar. I em vaig quedar allà.
0: Hòstia, quin el trauma.
2: Amb tot de noies, clar. Jo amb el cabell engominat i purpurina i estrelletes. I
0: no, a veus, això també s'ha de criticar. A les noietes fent d'Àngel... I
2: no, per això jo vaig dir, escolta, clar, em vull fer d'Àngel. Encara m'he arribat a la reunió i dic, tu, Àngel...
0: I et van posar les malles perquè no només
2: hi hauria de malles. Sí, se'n van veure els calçotets perquè portava una túnica i jo em vaig asseure, pues jo què sé, amb les cames obertes i portava uns calçotets. Els meus pares es van tronxar a portar els calçotets del Pato Donalds i del Mickey.
0: Oh! Bueno, els Àngels no tenen sexe, tenien el Pato Donalds.
1: Veus quin trauma els Pastorets està portant a tothom.
0: El rovelló i tot això.
1: Sempre el feia la mateixa persona a la classe.
0: Sí, és un paper...
1: Però no, perquè no hi havia... No, traumatitzant.
0: I una altra cosa que s'ha de saber molt, que és per fer de Lucifer, que quan t'has de tirar... Saps que t'has de tirar al terra, no? I has de picar amb el colze d'una manera que soni. I té una tècnica, eh?
1: Ah, sí?
0: Lucifer, sí.
1: És www...
0: La temporada passada, la Elia Ferrer, que havia de fet de Lucifer. Ella.
1: Ah, sí, és veritat, és veritat que ens ho explicava. Sí, sí, sí, sí. Recupereu aquest programa.
0: Exacte. Aquí us sortiran el llaç. No, no, no el posaré.
1: Bueno, el Nadal, una cosa horrible, el que parlàvem també, no? El que el tio ens està tot l'any dient no peguis, no peguis, no es fa... I aquell dia, vinga, fotre-li hòsties a un tronc. Sí. Això com a nen era confús, si més no.
0: Mm. Bueno, escolta, hi ha el moviment de la tiona. No sé si ho heu vist.
1: Ah, no, sí?
0: La
1: no,
0: tiona.
1: No l'he vist.
0: El tio i la tiona. Sí, sí, no, no. I de pagar
2: I què
0: la tia.
2: Fa la tia? Ah, i la tia.
0: No, per pagar una, a una dona. O sigui, no.
2: Arregla-ho, sisplau.
0: Igual, no, perquè no és broma, que hi ha hagut algun... Recordo algun cartell Colauer que era el tio i la tiona i que es demanava no pagar també això de la maneta vale. I això. Però que perquè el tio i doncs, també la tiona.
1: Molt bé.
0: Era un Nadal.
1: Era un Nadal que s'ha anat de les mans com la majoria de coses que dius en aquest programa.
2: Però, bueno, pues, però... creem una nova iniciativa. Les reines mares.
0: Les reines mares.
2: Sí. La pare Noela.
0: Ah, ma... Estic d'acord.
2: La mare Noela, perdó.
0: La mare Noela i les reies. Les reines,
2: que podríem...
0: les reies no. La
2: reines.
0: Les reines.
1: Reines mares. I a més que siguin tres lesbianes, buig. Les tres.
0: Què vol dir buig?
1: Masculines.
0: Ah,
1: bueno,
0: sí?
1: O que hi hagi una mica de tot.
0: No, una mica de tot.
1: Sí, que hi hagi una mica de tot.
0: I quina seria la masculina de les tres?
2: La de Colau.
0: No! Dic la blanca, la negra o la rossa.
2: Ah, vale. M'he anat.
1: Uau. Ai, cada dia em passo millor. Sí.
0: Quina
1: millor
0: seria
1: i pitjor,
0: la masculina?
1: Angoixa, també.
0: La masculina.
1: Clarament Baltasar.
0: Baltasar.
1: Va amb un mulet. Sí, va
0: o sigui, la blanca.
1: No. Sí. Què dius la blanca? Que és Melchor la
0: blanca. Ah, Melchor és la blanca. Gaspar és la rossa.
1: Sí.
0: Vale, perdó. Sí, és que jo sempre som és de Baltasar. Reis. De reines.
1: Baltasar va amb un mulet, així.
0: Vale. I la femenina rapada. Seria la blanca?
1: Sí.
0: I la bisexual?
1: No estàs juntant coses que no
0: ja,
1: posen
0: ja sé,
1: unes coses amb unes altres, o sigui, no començarem.
0: Bueno,
1: jo no puc fer comentaris ara no, aquí perquè
0: moment.
1: Sempre acabo escaldada.
0: La butx
1: sí.
0: Seria la rossa.
1: No, la negra.
0: No.
1: Sí,
0: ah, sí, la negra seria
1: sí,
0: la, o sigui, la camionera és la negra.
1: Però no diguis la camionera.
0: Hòstia.
1: Veus, és que no puc
0: no
1: parlar passa, d'aquestes però, coses perquè em treus les però, em treus de polleguera. Calla ja, deixa'm en pau, canviem de tema.
0: Sí, la Baltasar
1: estem
0: anava
1: passant ja.
0: Adéu,
1: adéu, adéu. Estem parlant que el Nadal és una merda
0: sí.
1: I una altra cosa que com a nen era molt traumatitzant era el puto calendari d'advent. O sigui, tu et donen...
0: Traumatitzant?
1: Per mi sí, et donen molt de xocolata a la vegada i et diuen
0: no.
1: Només pots menjar un al dia.
0: Això de la xocolata...
2: Bueno, sí que és cert que en aquest cas hi havia aquesta repressió de dir per què no puc obrir ja la 2 i esperar-me i et generava una mica...
1: D'angoixa.
2: Però bueno, jo crec que l'equilibri amb això potser no s'hi estaria d'acord.
0: Jo t'haig de dir que això és de rics. Jo el del calendari amb la
1: què
0: xocolata...
1: Què vol dir de rics?
2: Si
1: venen
2: al
1: súper
2: i costava un euro l'agendado.
0: Això serà la... Ara, jo recordo que era el calendari de xocolata. Jo tenia el que era un dibuixet. Jo tenia un dibuixet, no hi havia xocolata al calendari.
2: Ostres.
0: Obries i hi havia un dibuix. Era una
1: sí.
0: Cartolina plana.
1: Els teus pares no t'estimaven.
0: No va arribar la xocolata fins que jo ja tenia 15 anys.
1: Això ho venen al súper. No
0: bueno,
1: és
0: ara...
1: No, de tota
2: després
1: la vida.
2: Jo també me recordo que teníem una casa que era el de unes bossetes sense res i els papers ficaven pues, un caramelet o el que volguessin.
0: També estava bé per reutilitzar.
1: Com handmade.
2: Sí, perquè també estava bé perquè sempre hi havia l'espavilat que obria les de totes i deia, no, és igual, jo el dia 20 ja menjaré pues, ninguna i menys avui dos.
0: Oh, o sigui, no.
1: Jo
0: no
1: feia molt
2: això.
0: Trampa
2: total. I jo crec que això era una bona tàctica perquè
1: sí.
2: No poguéssim agafar més.
0: I vosaltres fèieu...
1: Sí, per mi em semblava una tortura xina haver d'esperar.
2: Sí.
1: Jo feia això, m'acabava menjant tots i mentalment pensava, bueno... És com si això estigués dues setmanes que t'has fet.
0: No, és més, en el nostre cas, que érem tres, jo i les meves dues germanes, ens havíem de repartir la xocolata. Hi havia algun dia... O sigui, a mi em tocava una xocolata cada tres dies. Perquè, clar, era un per mi, l'altre i l'altre. I el segon dia per mi. Sí.
2: Però tu quina postguerra vas viure?
0: Bueno, i
1: totalment.
0: Per cert, vosaltres fèieu allò d'avançar els Reis al pessebre cada dia una
1: sí,
0: mica?
1: Sí, això sí
2: no.
1: Que ho feia, sí.
0: Sí?
2: No.
1: Sí, sí, perquè arribés.
0: Perquè arriben
1: al
0: dia dels Reis. Jo això ho vaig fer de gran perquè al col·le algú feia. I m'agrada molt la idea.
1: És molt espanyol, això, el dels Reis.
0: És molt espanyol?
1: Home, el Reis és una festa d'Espanya, Catalunya, i la gent, els catalans de veritat no ho celebren.
0: No, home, no, fem el tió.
2: Ah, sí?
0: I després,
1: sí.
0: No, doncs pues jo faig el Reis.
2: No, jo pensava que era més català el Reis, el pare no és una cosa més estadounidense.
1: El tió és català i els Reis són espanyols.
0: Els Reis són espanyols? Bueno, és igual.
2: Però vosaltres, el cagat i jo, feu regals grans, en plan... Els
0: no.
2: Que,
0: no.
2: Els guardem.
0: No, els gordos, sí. Els regals gordos és el rei.
2: Sí. Els testos del cagat i jo, i els guants i la bufandeta com a molt.
0: Ah, exacte. Els reis eren el regal gros. Sí, sí.
1: Els reis eren el regal gros, sí.
0: El tio era un aperitiu.
1: Sí, sí, sí, això és veritat. Però bueno, hem vingut a parlar de Nadales, a cagar-nos en el Nadal sencer, que també podríem.
0: També.
1: Per tant, l'últim que faré a la meva secció és analitzar les lletres d'algunes Nadales.
0: Vinga.
1: Vale?
0: Algunes han sortit ja o no?
1: Sí.
0: Vale.
1: La primera és, què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses i figues i nous i olives. En sèrio, panses i figues que li sàpiga bo. No comentaré més.
0: Bueno, pensa que sí.
1: No comentaré més, no tinc més comentaris.
2: Ah.
1: No, comenté, no,
0: perquè ja segones.
1: No, vam segones, vam que o sigui,
2: que és un menjar no molt agradable.
1: És un menjar de merda.
2: Bueno, aviam.
0: Bueno, a veure,
2: les figues estan dolcetes i bones. Clar. Les panses m'agraden, però entenc que molta gent no li agraden.
0: Pensa que abans de descobrir el nou continent, a Europa no hi havia sucre. I per tant, les úniques coses dolces eren les fruites.
2: Molt bon dato.
0: No, és veritat. I per tant, una figa era uau! Era el sucre, només se sabia. El dolç era per les fruites madures o per la mel.
2: Hi havia pomes de Lleida, carinyo?
0: Sí, clar.
2: La fructosa entrava dintre de la... Vale, clar.
0: Sí, sí. Però, per exemple, clar, i aquí insisteixo, del sud d'Europa teníem les abelles, però al nord, bàsicament, els pastissos i els postres dolços anglesos i tal són de poma. O de la remolatxa.
1: És veritat.
0: Però...
1: Ara què podríem fer? Sí, què li donaríem al nen de la mare?
0: Ara que li donaríem... Ferrero Rocher?
1: Un Ferrero Rocher.
0: Bueno, li donaríem... Què li darem al nen de la mare? Què li darem que li
1: aviam com bo?
0: Un Ferrero i un... No, com es diu? Lindor?
2: Ferrero... no,
0: Lindor, el... Què es diu també?
2: Montxerri.
0: Ah, Montxerri. Això. Un Montxerri i un Ferrero...
2: No,
1: jo sí, t'ho canvio per panses i figues.
0: I unes neules d'aquestes cobertes amb xocolata.
2: No, sense xocolata.
0: No,
1: sense
2: xocolata.
1: I xocolata blanca.
0: I un polvoró.
2: No, fora, fora.
1: Fora,
2: fora. Una rosquilla d'aquestes.
0: I un turró.
2: De llema.
1: Sí, però
2: ja està.
1: No.
2: No, cap altre, només
0: de xixona.
1: No, industrial, de Suixart.
2: No.
1: Amb moltíssimes...
0: Torrons Vicenç, que ens patrocina
2: tothom.
1: Sí. Bueno, la següent lletra és allà sota una penya ens ha anat un Jesuset, pobret, sí. Pobret. És fill de manaments, ja està mig mort de fred, pobret, pobret, ja està mig mort de fred. Això és un clar cas de maltractament infantil.
2: Ostres.
1: Sí, totalment.
0: La samarra, com es diu?
1: O sigui, no, és que està mig mort de fred i l'únic que li diuen pobret, pobret, feu algo!
0: Bueno,
1: feu algo! On estaven els serveis socials d'aquella època?
0: Bueno, és que tu saps per què estava el bou i la mula allà? Eren l'estufa.
1: Ah, per escalfar. És que tu no pares a treure dates històriques.
0: Era per escalfar. I clar, si la mula estava fredota també...
1: Clar.
0: Però sí.
1: I ja per acabar, ara ve Nadal, matem el gall i el porc i a sa puta mare. Sí. Quan una Nadala per nens va de degullar animals, malament també.
0: Matarem el gall i a la tia Pepa li darem un tall.
1: Li donaran un tall. Però, clar. En conclusió, no al Nadal ni a les Nadales. Ja està.
0: Sí.
2: Bueno, vale.
0: Pensa que hi ha llocs de Mallorca que encara es fa la matança del porc.
1: Sí, a molts llocs es fa la
0: matança
1: del porc.
0: Bueno, però està prohibit ara si no es fan llocs sanitàriament provats.
2: Inclús em consta que Andorra també, no sé si ho han deixat de fer, però quan encara hi vivia es feia.
0: Matança de porc,
2: sí.
0: És horrible el crit que fa,
1: Sí.
2: Bueno, i a mi el més horrible que em sembla és tot el poble amb budells, sang, jugaven amb tot. Jo vaig néixer aprensiu i ara tens una gota de sang i truca el 112. Però bueno,
0: O sigui, tu vas veure l'esbudellament de porc.
2: No, ho vaig arribar a veure, però sí que ens a l'escola fèiem Medi d'Andorra, i ens ensenyaven tota la cultura andorrana i la matança del porc que es feia allà, doncs era vídeos, fotos...
0: Oh!
1: Oh!
2: Ho vam veure.
1: Vinga, nens, taller de matança.
0: Com es fa un xoriço? No? clar.
2: Sorprenia.
0: Però escolta, tu tens nacionalitat andorrana o no? Quina llàstima.
2: Jo vaig viure a Andorra.
0: Quina llàstima no haver-la tingut, no? Bueno, tot això que vas viure.
2: Això ja
0: tenir-la.
2: És un tema.
0: Jo és una cosa que vull tenir algun dia a la vida, nacionalitat andorrana, però ja en parlarem.
1: Quan tinguis diners.
0: Exacte.
1: Primer els diners i després.
0: És correcte.
1: Ja està.
0: Ja està. M'ha semblat fantàstic. Per tant, ara anem al calaix desastre amb en Walter, som-hi.
5: El Walter ho sap tot sobre
4: al Calaix Desastre.
0: Bueno, escolta, tot teu, Walter. Tu doncs... estàs també en contra les Nadales, eh?
2: No estic en contra de Nadal. Vale, però de estem defensant les Nadales.
0: Sí.
2: Estem d'acord?
0: Sí.
2: Vale. El...
0: Tu defenses o no defenses? Tu en teoria no...
2: No, defenso. Per tant, he escollit el títol de la meva secció.
0: Sí.
2: Les Nadales me aprieten la petxina.
1: M'encanta.
2: Per què?
0: Per què?
2: Perquè, clar, la música nadalenca, no, com bé parlàvem abans, sí, és una música de tradició, sí, que es posa a les taules de Nadal quan estan tots reunits,
0: sí,
2: i doncs hi ha aquesta pressió familiar, poc es parla de les pressions familiars a la taula,
0: sí,
2: quan es volen incloure coses tradicionals de tota la vida, de les quals les noves generacions doncs, no se senten del tot còmodes segons amb què, no? Què passa? Escolta'm, Senar. Aleshores, per què una família o una, un trobament de gent que, no, que se reuneix per Nadal s'han de sentir incòmodes per cantar segons quina cançó que no li representa o no volen fer? Hi ha famílies que són molt ditxaratxeres, sí, molt de villancicos, no? I de fet, tinc part d'una família meva, sí, no, part de ma mare, que és més andalusa, sí, i sempre hi ha hagut com més moviment, pues, de treure les castanyuelas.
0: La zambomba?
1: Que són més divertits.
2: Això.
0: Zambomba també o no?
2: La zambomba...
1: Lo de l'anís també.
2: Lo de l'anís ha fet molt, sí.
0: Ah, vale. Llavors,
1: l'anís no ningú fa el veu, mai, aquella... És home, només, només serveix per això.
2: Veu,
1: a l'anís, sí.
0: L'ampolla ha d'estar buida per fer
2: sí,
0: això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí. A l'anís amb els pestinyos.
1: Ah.
2: Sí, bueno. Això és una vessant, sí, això... que l'he viscut i a partir d'aquí... Doncs,
0: jo també, bueno, si ja... jo per part de mare cantaven, sí? Que lo peces en el río, el río i tal. Que sí, que està...
2: En el río,
0: sí. Sí, sí, sí, això ho he viscut.
2: I això, doncs, bueno, pues, si sorgeix, doncs pues, bé. Però per què ens hem de forçar? Segons, per exemple, doncs, tinc tot un apartat d'una altra, no, una altra família que no sorgeixen aquestes. I per què ens hem de ficar a cantar una Nadala que no... Que no, no, no, si no cantes, si això no et diverteix, doncs busquem altres
0: gall,
2: alternatives.
0: Per exemple, matarem el gall.
2: Exacte.
0: No? Si algú és molt vegetarià aprensiu, no té per què cantar-la
2: no
0: i genera un mal rotllo.
2: Exacte, mal rotllo i al final pues, t'aprita el que no t'ha d'apretar.
0: La petxina.
1: La petxina.
0: La petxina.
2: Exacte.
0: I llavors acabes cantant la Maria Carell. Perquè clar, sí, aquí, bueno...
2: Vale, què més?
0: Sí.
2: Les Nadales. Sí, vull recalcar...
0: Sí.
2: Que les Nadales, no? En segons quins, doncs això, quins àmbits, doncs poden provocar...
0: Ai.
2: Això no sé si ho hauria de dir ai, o ai, no ai, ho hauria
0: sí, sí,
2: de
0: no,
2: dir.
0: No, per favor, sí, sí, per favor, per favor.
2: Les Nadales poden provocar, això està científicament comprovat, vale? I és una cosa que... Crec que la novetat, tothom ho sap, tot sortirà.
0: Vale.
2: I és que les Nadales no ens deixen créixer els nostres estímuls
0: oh,
2: orgànics íntims.
1: No ho he entès, però...
2: Anem a...
0: Una erecció.
1: Què?
0: No, no és això.
1: No, deixa'm parlar.
0: No era això.
2: Ai, espera, que m'està entrant el calor.
0: Clar, sí, no? Pensat en ereccions ara.
2: Vale, no, què passa? Que les Nadales, què passa? Que ens fan recordar la, bueno, pues a la infància, el que sempre hem volgut doncs, recordar com una Nadala, el que seria pues, l'escola, seria doncs, els nostres padrins o els nostres... no?
0: Sí.
2: I això, en un moment donat, que normalment pues, al final aquestes celebracions, a part que es fan qui vulguin no, a les misses, però sí, qui s'ho porta cap a casa, a la nit, doncs és un moment donat en els quals el metabolisme...
0: Ojo!
2: El metabolisme... No, te n'enriques, és molt sèrio. Uau, això,
0: sí, parli, sí, no? Això...
2: doncs disminueix. Que no, que estic parlant en sèrio. Que les
1: moment,
2: cantant Nadales
0: sí,
2: disminueixen l'estímul de sex appeal.
0: Ah!
1: Ah!
0: Ah!
1: O sigui que tu veus a la teva crush o al teu crush cantar Nadales i ja s'acabó.
2: Et baixa.
1: És
2: et
1: baixa. Això, estic super d'acord. Sí, sí, ah, sí, sí, sí.
0: Home, jo, si veus, si, sobretot si de la teva part, no un familiar, evidentment, però si algú tocant la zambomba, justament és molt eròtico
1: És que no? Havies de treure allò de Zambomba. Ja ho has intentat colar abans i hem sudat. Ja ho has intentat colar.
2: Quina Nadala d'aquestes que es tretura treuries? Perquè ni a Belém no em vull anar ni a...
0: No, a sí, amb alguna així de... amb Vela de los Peces al Río i alguna d'aquestes... hi ha alguna altra espanyola que segur que hi entra molt bé, la Zambomba. Que és un... No és fàcil, eh?
1: No és fàcil de tocar, la
0: Zambomba. Que soni... No és fàcil, eh? No? Vull dir, fàcil. Jo tinc la imatge del meu tiet fent un gargall per que surt millor.
2: Ostres,
0: que
2: això ja...
0: Sí.
1: No, perquè... És que no vull riure amb
0: però,
1: Gerard.
0: Però que no és broma, això.
1: Però volies aquest tall. Tinc la imatge del meu tiet. Volies això. I no...
0: Aquest tall és horrible. Enfonsa la imatge.
1: Ai, sisplau, podem parar, tio, de fer...
0: Només faltava dir, quan jo tenia 7 anys, no? Bueno, va, vinga.
1: L'hem de frenar abans, Walter, sí, o sigui, total, hem de frenar abans estem, que arribi d'acord. Aquestes coses.
2: I un altre punt important, no?, que és que, evidentment, amb aquesta taula s'està veient que les Nadales, doncs, hi ha un silenci de clausura en aquests últims anys que no s'estan perdent, i no sabem per què. Doncs, escolta'm, de la mateixa forma que es va perdre Montserrat Caballé en el seu moment donat...
0: Que es va perdre. Es va perdre Montserrat.
2: A veure si m'explico.
0: A veure.
2: Per què no se sobrealimenta en la revolució de l'actualitat de la música nadalenca? Posa-li una musca, posa-li una Julieta, posa-li una mica de... Per què ens hem d'anar cap enrere...
1: Estic
2: quan tenim eines, materials, originalitat i... una terra que ens pot donar no solament noves. Una Rosalía
1: increïble.
2: I un... Posa-li una una Maria Carey a la teva plaça del poble.
0: Molt bé.
1: Uau, increïble. Estic super d'acord, eh? És que, sisplau, Batllal, fem una crida des d'aquí perquè faci una Nadal a Batllal.
2: I jo crec que això ens tranquil·litzaria.
0: Potser l'haurà fet des que...
2: I amb aquestes taules d'aquí es parlarien del Nadal i de les Nadales molt diferent.
1: Això és veritat, 100%.
0: Escolta, molt bona argumentació.
1: No, increïble argumentació.
0: Anem a la secció del Goreta de la xarxa, que avui també farem un repàs d'alguns tuits, i ja tindrem el guanyador-guanyadora, Nadales sí o Nadales no. Som-hi!
5: En Garau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa.
0: El Goret ha agafat alguns missatges, ell està a favor de les Nadales, i per exemple ha agafat un del Sergi Gàcies que diu: molt bé la castanyada, però se viene, se está viendo, a partir de dissabte és legal escoltar Nadales. Maria Carey, Michael Bublé, Rafael, vamos, vamos, vamos. Hi ha gent que celebra...
1: Rafael, no s'ha poc s'ha parlat de Rafael,
0: parlat
1: en aquest Rafael, programa, per tot
0: veritat.
1: El que es podia haver parlat.
0: I és veritat que la Maria Carey, ja ho hem dit abans, és la qui llença, diguéssim oficialment, l'època de que es poden escoltar Nadales. I normalment és després de l'Acció de Gràcies als Estats Units i de tot això que fan allà. O del Halloween. Bé, atenció, hi ha una tal Nes que diu: a mi no m'agrada el Nadal. M'agraden les dues setmanes d'abans, amb les llumetes, la Maria Carey un altre cop. El Nadal és una merda perquè a casa meva no hi ha nens i ningú m'ajuda a preservar l'esperit nadalenc. I posa una cara trista. Però m'han d'aguantar que jo canti Nadales i que porti jerseis del Rudolf. Aquesta senyora, almenys, les Nadales li salven la tristor. És una manera de veure, molt ben trobat aquest...
1: Jerseis del Rudolf Tomàs, eh?
0: Jerseis del Rudolf Tomàs.
2: Jo soc fan de jerseis. Sí,
0: d'aquests ugly prendes,
2: contra
0: no?
2: Contra més ugly, millor.
0: I l'Eloi Planes diu: a favor de la Catalunya de la Barretina i la Sardana, dels gegants, dels balls de bastons i els castells, de la Rodoreda i Verdaguer, del Tió i del Caganer, d'Escudella per Nadal, canelons per Sant Esteve, de les Nadales de sempre, i a favor d'una escola que arreli la llengua, cultura i tradició. O sigui, més català.
1: Fem un monument, aquest senyor.
0: Més català, no pot ser.
1: Segur que es queixaria de la Nadala de la Batllal, no li agradaria.
0: Exacte. I el Goret pregunta: un català com Déu mana, esteu d'acord?
2: Un català com Déu mana?
1: Aquest home.
0: Senyor, que era molt...
2: A veure, català com Déu mana. Català, bueno. Català ho és, però volem un català
0: actualitzat. Aquí, bueno, i tu amb la teva speech està clar que no.
1: I jo compro totalment.
0: I tu compres totalment. Tradició, no tradició. Anem a veure què diu el ChatGPT després de que li posem tot aquest guió que acabem d'explicar aquí. També podeu deixar vosaltres als comentaris qui, si us agraden les Nadales o no, i anem a descobrir qui guanya. Som-hi!
6: tothom ho sap tot sobre el guanyador.
0: Doncs bé, ja sabeu, com sempre a cada programa, al final, a la intel·ligència artificial, la nostra peronella, així la hem batejat, ens diu, ens fa un veredicte final. Esteu preparats?
1: Vinga,
0: vinga, anem a veure qui guanya. Anem a veure què diu. Està venint.
7: Les Nadales tenen el seu encant, sens dubte.
0: Ah.
7: Algunes són autèntics clàssics que ens transporten a la infantesa i ens omplen de l'esperit nadalenc. Però entenc que escoltar-les en bucle pot ser una mica aclaparador per a alguns.
0: Oh.
7: Tot depèn de com i quan es gaudeixin. Personalment, una bona Nadala en el moment adequat pot alegrar-me el dia.
0: Oh!
1: O sigui que sí.
0: És a favor de...
1: Sí, un moment. No?
0: Una bona Nadal.
1: Un moment, quants programes seguits portes guanyant tu?
0: No.
1: Què està passant entre tu i la peronella?
0: No. Mira, el primer programa vaig perdre amb el Berti. El segon vam guanyar amb el tercer vaig perdre una altra vegada. I avui he guanyat, vaig 2-2.
1: Vale. T'ho compro.
0: Anem bé.
2: La peronella no sé quina edat té, No sé si segueix el teu ritme.
0: La peronella...
1: Sí, la peronella és boomer.
2: Amb aquesta veu i et té pinta de boomer tirant cap amunt, eh?
1: Sí.
0: La peronella és boomer, m'agrada. Bé, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies. Gràcies, Marina Bou.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Walter Capdevila. Gràcies, José, per salvar-nos una vegada més com a tècnic d'urgència. Moltes gràcies. I un servidor. Ens veiem d'aquí 15 dies amb més i segurament millor, o no. Ho intentarem fer millor. No sé si ens en sortirem. Adéu, adéu. Deixeu comentaris, compartiu. Bye, bye.
6: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cessé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Berti i en Walter Capdevila.

0: Hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: set de ràdio. Són les 10. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderàdio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de Ràdio. 99.2 FM.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: esta es la radio, la rock.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
4: Esta es la radio, la rock.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
2: Despierta tus sentidos.

0: directe amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibril·lador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy es lo
0: que ahora ves. Tú prefieres lo... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.